0: Hola, ¿qué tal? Hoy os hablo desde el Museo Etnológico de aquí, de Denia. Y es que este verano, Denia ha vuelto a abrir las puertas de su historia con una amplia campaña de visitas guiadas al castell y a los diferentes museos de la ciudad. Bajo el lema Un estiu per a refrescar el patrimoni, el Departamento de Arqueología y Museos propone hasta el 15 de septiembre diferentes recorridos para acercarnos a la Denia romana, islámica, marinera, juguetera o la que está vinculada al comercio de la pasa. Ahora que la campaña se encuentra prácticamente en su ecuador, queremos conocer cómo está funcionando, qué están descubriendo los visitantes y qué propuestas todavía podemos disfrutar durante las próximas semanas. Para hablar de ello nos acompaña Masu Sentí, jefa del área de arqueología y museos del Ayuntamiento de Denia. Masu, bienvenida.
1: Hola, muy buen día.
0: La campaña comenzó el pasado 1 de julio y ya ha superado su primer mes. ¿Qué balance hacéis hasta el momento y cómo está respondiendo el público a las visitas guiadas?
1: Doncs bé, encara que siga un estiu per a refrescar el patrimoni, no deixa de ser quasi una ironia en el calor tan immens que està fent, especialment enguany. Així i tot, jo considere que aquest calor està repercutint en l'afluència a les visites guiades, perquè, clar, encara que les hem programades a les 8 de la nit, la majoria o algunes d'elles costa, no? Així i tot, és una campanya, dissenyem les campanyes per a el millor que sabem, el millor que podem per a gaudir dels residents i dels visitants, i un estiu per a refrescar el patrimoni és un repàs a tot el patrimoni de la ciutat, es començant per el castell i continuant per les 5 propostes museogràfiques que tenim actualment.
0: Más allá del número de participantes, ¿qué sensaciones os están transmitiendo las personas que se acercan al castell y a los museos? ¿Qué es lo que más les está sorprendiendo?
1: Veritablemente, la oferta de Denia es una oferta muy diversa y muy variada, en la cual cosa el visitante, el que no conocía de Bestreta, incluso el ciutadà, el que vive a Denia y lo conoce de toda la vida, pero no sabía los detalles, no deja de sorprender. Ciertamente, el patrimonio de Denia es riquísimo. La visita al castell és una visita que el castell està ahí, no? Però quan a hom li l'expliquen, pues s'obre tot un univers d'història que generalment ni el resident ni el visitant coneix. L'oferta museogràfica és una oferta que jo considero exquisida, per dir algo, perquè, per exemple, el Museu dels Joguets compta amb una absolutament riquíssima exposició de joguets fabricats a Denia. Ja vam incidir en aquesta qüestió no fa massa, quan vam inaugurar el tema de la col·lecció Gavilà. I la resta de museus arqueològics, com pot ser el Centre d'Interpretació de la Ciutat, el Museu Arqueològic i el Museu de la Mar, acosten a les persones a una realitat tan peculiar, perquè incideix bàsicament en la ciutat vista des de la seva relació amb la mar, en el sentit de que és la mar, ha estat la mar des de la prehistòria fins a l'actualitat, l'autèntic motor del desenvolupament urbà i del nostre esdevenir històric.
0: La programació Masu permite recorrer pràcticamente totes les etapes de la història de Denia, Dianium, la Danilla Islàmica, el comercio de la pasa, la tradició juguetera o també su relació con el mar. ¿Qué relato en conjunto ofrecen todos estos espacios sobre la identitat de la ciutat de aquí de Denia?
1: El relat és absolutament complet, en el sentit de que iniciem la visita en l'època prehistòrica o protohistòrica, més concretament en la nostra relació, en el nostre magnífic establiment o jaciment que tenim en el Montgó, com és l'Alt de Benimaquia, el centre de producció vitivinícola més antic de la península Ibèrica, en la qual cosa no deixa de ser una fita importantíssima en la nostra història, fins 1950, que és el moment en què la indústria joguetera comença el seu declivi i tanca un poc aquest esdevenir històric. Nosaltres aquest esdevenir històric el vam plasmar, i pense que ho vam aconseguir, el vam plasmar en l'exposició que vam fer en el Marc, en Alacant. Des d'un punt de vista de la terra, des d'un punt de vista de la mar, vam fer una exposició diacrònica de tot aquest patrimoni des de la prehistòria fins la dècada de 1950-1960, passant absolutament per totes les fites importants que, com acabes de dir, ben dir, és bàsicament l'època romana i l'època islàmica, la ciutat després medieval i després ja el desplegament de la ciutat burgesa.
0: Muchas veces visitamos un castillo, un museo, un yacimiento, y yo lo pienso y lo visitamos sin conocer realmente el significado de aquello que estamos viendo. ¿Qué aporta una visita guiada frente a una visita realizada por cuenta propia?
1: Tot i que el castell compta en un programa de senyalització molt dens, molt complet, llegir és una cosa i escoltar és una altra. En la qual cosa uno ve una, entra a la fortalesa, ve unes muralles, ve uns merlets, ve unes estructures, però no és el mateix, perquè una visita guiada, a més les nostres visites guiades que es desenvolupen per persones absolutament formades, són visites en guia expert, són visites de moltíssima qualitat, en la qual cosa jo pense que obri tot un univers a l'explicació, no? A lo que es queda a la persona. A la qual cosa, sobretot, la visita al castell és especialment interessant, atès que veus un castell i de sobte coneixes una fortalesa, que no és el mateix que veure, no és el mateix mirar que veure. I així, totes les propostes museogràfiques, totes compten amb visites en una freqüència setmanal diferenciada, perquè evidentment el castell s'endú la palma, té una freqüència de visites setmanals, 4 en anglès, per exemple, 5, el passeig que fem diacrònic, que inclou el centre d'interpretació de la ciutat, 5 visites setmanals, o 3 visites setmanals a la recentment incorporació tan novedosa i que tant estimem, que és la visita al Portal dels Reis i Portal de Socors, atès que el Portal de Socors desconeixíem la seua existència, en la qual cosa ha sigut absolutament un boom a nivell d'afluència de visites guiades.
0: Te iba a preguntar justo precisamente por eso, porque viendo un poquito la programación de esta campaña, una de las propuestas que me ha llamado la atención, una de ellas se centra en la restauración del Portal del Socors que comentabas, y también el Berser Baix del Castell. ¿Qué importancia tienen estos espacios y qué puede descubrir el visitante durante el recorrido, precisamente de esto que comentábamos?
1: Ya sabeu, porque ya s'ha dit, per activa i per passiva, que és el resultat d'una subvenció del ministerial del 2% cultural, que a banda de les estructures, pues, ha fet accessible o ha millorat moltíssim l'accessibilitat al Berger Baix, que abans era pues, impracticable o quasi, però el que s'ha posat de manifest són una sèrie d'estructures, concretament una porta construïda a mitjà del segle XVI, a la qual cosa pues, per a nosaltres ha sigut la recerca, l'enteniment de les estructures ha sigut tota una aventura, perquè les obres del castell sempre són una aventura, a més a més. Volia dir que va ser la visita estrella, absolutament, en el mes de juny, perquè l'afluència de persones de la localitat de Dénia va ser quasi el del 100%. Perquè mos va agradar molt a la ciutadania, als de Dénia o als molts pròxims a Dénia, es va agradar molt que en el castell encara quedaren coses per descobrir. Aleshores, l'afluència de gent de Dénia, de grups, va ser massiva, i en aquest sentit hem mantès aquestes visites guiades al llarg del mes de juliol, agost i fins al 15 de setembre, 3 setmanals a les 8 de la vesprada, ja quan quasi no fa o fa menys calor, ja quasi no fa calor, seria no faltar a la veritat, però bueno, ja en un moment en què pues, també té una certa llum i un cert encant el castell a mesura que transcorre l'estiu, perquè va canviant la llum, a la qual cosa pues, jo penso que ha sigut absolutament la visita estrella aquest estiu.
0: Pasamos ahora al Museu de la Mar, donde he visto que también se puede visitar la exposición de Temor y Seda. ¿Qué historia cuenta esta muestra? ¿O qué relación guarda también con el pasado marítimo y comercial de Dénia? Que me ha resultado interesante.
1: Es muy curioso porque la exposición está subvencionada o realizada por la Cátedra de la Universitat de València, Demetrio Ribes. Només ens la deixaven un mes, jo em vaig oposar perquè, clar, jo pensava que aquesta exposició havia d'estar a Dénia de manera més permanent. Finalment vam negociar, la van deixar 3 mesos i se l'enduran a octubre, a la qual cosa haurà estat un any del mes inicial que pensava estar a Dénia. Jo considero que De temor i seda és una exposició que havia d'estar exclusivament al Museu de la Mar, perquè fa referència a totes les fortificacions costaneres bastides al llarg del segle XVI i XVII per a defensa de

0: llarg viatge de la pansa aquí en el Museu Etnològic o un viatge al passat en el Museu dels Joguets. ¿Qué nos enseñan estos dos recorridos sobre la vida cotidiana, la economía y las familias de Denia, de otros tiempos?
1: Bé, la visita al etno, que és un nom molt guapet, el Museu Etnològic de Denia, pues és un viatge del segle XIX i primeríssimes dècades del segle XX a través d'aquest producte que va possibilitar que Denia realitzara la seva pròpia revolució burgesa i isquera o trencara definitivament en l'antic règim per a involucrar-se ja en el món contemporani. A través de dues plantes, com la gent pot conèixer, a través de dues plantes, una planta que fa honor a l'edifici, perquè l'edifici té la seva gràcia, perquè és un edifici construït en aquest moment per la burgesia consolidada a través del comerç de la pansa. La primera planta dia pues, mostra tot aquest món, tota aquesta burgesia, els habitants de la casa, com vivien els habitants de la casa, mentre que la cambra posa de manifest com vivia aquesta societat productora, la societat no urbana, sinó la societat camperola, la que estava en relació a la producció de la pansa i també el viatge de la pansa amb els vaixells, les caixes d'embalar, etc. La primera planta, la planta baixa acull unes vitrines que exposen les camisetes i els cromos que s'envasaven que s'utilitzaven per envasar la pansa, que són autèntiques obres d'art i que jo pense que pot ser la qüestió més atractiva, avui per avui, d'aquesta visita guiada.
0: La campaña de la que estamos hablando está pensada tanto para quienes visitan Denia durante sus vacaciones, eso es lo que le llamamos turistas, tanto para quienes viven aquí durante todo el año. ¿Hasta qué punto los propios dienenses desconocemos todavía una parte importante de nuestro patrimonio?
1: Doncs, después de tantísimas visites guiades, yo considero que cada vegada menys ciutadans desconeixen. Però és increïble, ningú és profeta a la seva terra, vol dir, jo la primera. Vull dir en això que el castell està ahí, però es visita, al millor els residents el visitem poc i sobretot el coneixem menys, en la qual cosa jo invite, encoratge a tots els residents a conèixer el nostre patrimoni a través d'aquestes visites guiades, perquè de veritat es tracta de visites en guia expert i tindreu moltíssim gust d'apropar-vos al vostre patrimoni, que en definitiva és el patrimoni de tots, el patrimoni de la ciutat.
0: Conocer el patrimonio, como dices, Masu, no es únicamente aprender fechas o contemplar piezas antiguas. ¿De qué manera estas actividades pueden enriquecer culturalmente al visitante y ayudarle a comprender mejor la ciudad que pisa, la ciudad que pisamos?
1: Pues en definitiva, perquè la visita al castell, que és absolutament més afluència de persones, la visita al castell no només és una aproximació a la fortalesa, sinó que és una aproximació a la història en general, en el sentit que quan s'explica la fortalesa, però quan una persona o quan la visita o quan el grup arriba dalt, des de dalt s'explica la Torre del Gerro, des de dalt s'explica el fet urbà de la ciutat, des de dalt s'explica la ciutat romana, des de dalt s'explica on estava el port en època romana, des del cim es veu Benimaquia, des de la ciutat, després del centre d'interpretació, a través d'eixes cinc grans fites cronològiques apropa el visitant al conjunt de la nostra història. En aquest sentit, vull reivindicar un poc el paper del Centre d'Interpretació de la Ciutat, perquè és un lloc que a través d'un audiovisual i a través de cinc fites cronològiques, com dia, cinc peces, que en aquest cas són 10, perquè són cinc procedents d'altimetria i cinc procedents de batimetria, per dir-ho d'alguna manera, cinc peces que procedixen del territori i cinc peces que procedixen de la mar, ens apropen a l'època protohistòrica, a la ciutat romana, a la ciutat islàmica, a la ciutat medieval i a la ciutat contemporània. En la qual cosa, la visita al castell, jo considero que a dia d'avui és tot un luxe per als visitants, per als visitants i sobretot per als locals, no?, que desconeguen un poc, perquè suposa un passeig diacrònic allà.

0: llarg de la nostra història.
1: Ya para acabar, Masu, la campaña continuará hasta el próximo 15 de septiembre. Para quienes todavía no hayan participado, ¿qué visitas quedan por celebrar? ¿Cómo pueden inscribirse? Y sobre todo, ¿qué les dirías para animarles a descubrir este patrimonio durante las próximas semanas?
0: Bé, jo trobo que ja no puc dir més coses, eh? Trobo que no, per animar a les persones a que gaudisquen o a que s'apunten o a que s'hi participen en aquestes visites guiades que any rere any organitza l'àrea d'arqueologia i museus. Un estiu per a refrescar el patrimoni, com bé he dit, com bé diu l'eslògan, és una bona ocasió per a refrescar allò que sabem del patrimoni, per a tornar, per a visitar, per a revisitar, per a conèixer de per primera vegada, per a fer memòria, per a gaudir d'unes vacacions no només de sol i de platja, sinó també en contacte amb el patrimoni, que jo trobo que, en definitiva, quan tu no ets de casa, el que busca és conèixer un poc la identitat, no?, del lloc, del lloc que visita. La qual cosa, un estiu per a refrescar el patrimoni és l'ocasió perfecta per a que visiteu o revisiteu el nostre patrimoni. No teniu cap problema en la taquilla del castell, vos poden informar, està en la pàgina web de turisme de l'Ajuntament de Dénia, podeu telefonar al Museu Etnològic, si inscriviu bé, si no us podeu inscriure no hi ha cap problema, en la qual cosa és un estiu per a gaudir, un estiu més per a gaudir del patrimoni, malgrat el calor immens que està fent-nos, però trobo que ho suporta, que el patrimoni ens ajudarà a suportar-ho millor.
1: Masu Sentí, jefa de l'àrea d'arqueologia i museus de l'Ajuntament de Dénia, moltes gràcies per acompanyar-nos i per ajudar-nos a mirar el castell, els museus i la història de la ciutat con otros ojos. Hasta la próxima.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Recordamos que la campanya Un estiu per a refrescar el patrimoni continuarà hasta el 15 de setembre, con visites guiades al castell de Dénia, al Museu Etnològic, al Museu de la Mar, al Museu dels Joguets i al Museu Arqueològic. La información y las inscripciones, ya lo han oído, pueden realizarse en el teléfono 96-6420-260, de lunes a domingo entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Nosotros seguimos. Hasta la próxima. Adiós.